ja passa que amb el temps i vas pensant més poc, que ja passa que amb el temps fa molt menys mal al cor, no queda res.

vomita, orina i no té son. I pensa, ballerada western, tebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en el punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerifs corruptes.